0: chiaro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'occità e las autres lenguas minorizados seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028, Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrían dar-la passar les proves correspondents en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'occità, podrà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel prepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finales, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sur l'especialitat concernida podrà ser presentada en la lengua causida. Fins ara, les escoles escolaritzats dins les filières bilingües devien passar les proves en francès, llevat quan la llengua dita regional o constitució i la mateixa especialitat. El ministeri presenta aquella reforma com una reconeixença dels trajectes bilingües i assegura que remet pas en causa la plaça central del francès dins el sistema educatiu. Just preciu de mobilitzacions creixentes. Aquella nova disposició arriba en un context de mobilització creixent en sosté a les llengües pròpies no oficials. D'empeu la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'estat d'un l'occità.